0: Vueling Airlines, flight 196 to Leipzig, will now be boarding through gate B43.
1: Avís de canvi de porta. El vol Vueling Airlines 1-9-1-6 efectuarà l'embarcament per la porta B43.
2: Éphémère 89.1 radioactif.